0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Ara, què... perché stava a ridere?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: now, more music on your favorite station.
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
2: RadioHandball.it.